0: aunque este sentimiento suele ser un visto y no visto, un mal susto del que nos olvidamos rápido. Nos abatimos durante unas pocas horas, pensamos que tenemos que aprovechar el presente y después, poco después, seguimos como si nada. Y volvemos a vivir como si nuestro paso por el mundo tuviese una duración infinita. Como si fuésemos inmortales. Como si nos pudiésemos permitir perder el tiempo.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás.
0: Y mientras todo sucede, el verano es una de las épocas en las que más siniestros ocurren en las carreteras. En total, más de 1,000 fallecidos al año. Vidas truncadas en accidentes fatales que podrían haberse evitado limitando la velocidad, evitando esa última copita que pensabas que no te haría efecto o tomando todas las precauciones, todas son pocas, al volante. Si lo pensáis, siempre son los demás los que mueren, siempre son los otros los protagonistas de la tragedia. Y desde el sofá de nuestra casa, mientras el sol incendia las calles, somos testigos de la catástrofe, sin reparar en que a menudo hemos cometido las mismas imprudencias que abocaron a la fatalidad televisada. Sin ser conscientes de que, sí, quizá también alguna vez estuvimos al borde del abismo y fue la suerte la única que nos salvó. Así que sigamos siempre los consejos de la Dirección General de Tráfico. Descansemos, planifiquemos el viaje, detengámonos de vez en cuando y evitemos las prisas. Porque el viaje, con prisas, no conduce a ningún sitio. Y lo importante no es llegar cuanto antes, es simplemente llegar. Hasta mañana, Juan Ramón, que paséis buena mañana.
2: Hasta mañana, Eva. 15 minutos para las 8, 7 en Canarias. Sigue la información en las mañanas de Radio Nacional de España, ahora con las territoriales de la Radio Pública.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, és dimecres 8 de juliol, són 3:15 del matí i l'onada de calor arriba al seu punt àlgid aquest dimecres. Bona part de Catalunya entra en alerta per perill màxim d'incendi. Tenim avisos vermells per altes temperatures a Ponent, les Terres de l'Ebre, les comarques de Girona i també bona part del litoral i el centre del territori. Hi ha 214 municipis en risc extrem i s'endureixen les restriccions. Es prohibeix l'accés a 8 espais naturals, es limita també l'entrada i les activitats de lleure al medi natural i també l'ús de pirotècnia. En aquestes condicions, avui els bombers continuen treballant per estabilitzar els incendis que cremen a diversos punts del territori. Preocupa especialment el de Sentmenat, que confien estabilitzat durant el dia d'avui. Coneguem la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
5: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya continua la calor amb intensitat i també les altes temperatures. Es manté l'avís vermell i perill extraordinari a la depressió central de Tarragona amb màximes que podrien arribar als 44 graus. També marcaran els termòmetres més de 40 graus a zones de Lleida, de l'Empordà i de la depressió central de Barcelona. S'esperen màximes de 33 graus a Tarragona, 34 a Barcelona, 41 graus a Girona i 42 a Lleida. Avui serà un dia de sol predominant el cel clar. Durant la tarda al Pirineu, núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
4: I ens interessem per com se circula per les carreteres a aquesta hora. RAC, Ferran Aràndiga.
6: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres, destacant que tenim una avaria a la ronda de dalt a l'altura de Valldaura que deixa un carril de circulació tallat en sentit sud i provoca fins a 4 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, també tenim complicacions, sobretot a la circulació del vessant Besòs en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també deixa afectacions a la ronda litoral en sentit Llobregat. Hi ha retencions durant 5 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta. Al Llobregat, precisament, també tenim una entrada complicada amb 7 quilòmetres de congestió per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès també ja trobem lentitud, circula amb molta retenció a la AP7 en direcció Tarragona, al punt de Montmeló, també el tram entre Mollet i Barberà del Vallès. A la C58 també trobem molta intensitat, sobretot entre Terrassa i Sabadell en direcció al nord de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Crida la precaució davant la pujada de temperatures aquest dimecres. L'onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb avisos vermells per calor a bona part del territori que poden incrementar el risc d'incendi. Per això avui s'activa el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat, a 214 municipis de 24 comarques. Protecció Civil manté activat el Pla Infocat en fase d'emergència i endureix les restriccions pel risc extrem d'incendi forestal, que es mantindran fins que millorin les condicions meteorològiques. Per això s'amplia el tancament de l'espai natural s'amplia el tancament d'espais naturals a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'Obac, amb això ja són 8, amb l'accés restringit. També es limita l'accés als boscos, se suspenen activitats de lleure en espais forestals, també l'ús de material pirotècnic i també els treballs que poden generar risc d'incendi. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
7: I s'incorporen també com a mesures en aquests municipis la suspensió de celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions. I també es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria en les zones fora dels nuclis urbans.
4: L'onada de calor podria allargar-se fins la setmana vinent. En aquest context, els bombers treballen intensament per apagar els incendis a diversos punts del territori. El cos centra els seus esforços en el de Sentmenat, al Vallès Occidental, amb l'objectiu d'estabilitzar-lo durant el dia d'avui. Tot i que evoluciona favorablement, encara no han pogut perimetrar-lo. Àlex Eloi, bon dia.
8: Bon dia. Durant la nit hi han treballat amb 55 dotacions. El foc ha cremat 152 hectàrees i els equips d'emergència alerten que aquest dimecres podria ser una jornada especialment complicada quan augmenta i el vent de marinada. Malgrat les revifades, aquest dimarts, els bombers han aconseguit frenar l'avenç de les flames cap a Sant Feliu de Codines. David Borrell, cap dels bombers.
9: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir.
8: El confinament ja s'ha aixecat a la major part de les urbanitzacions afectades, però es manté per a uns 300 veïns del Farell i Sant Sebastià de Montmajor.
4: Quan a la resta de focs evolucionen favorablement.
8: En les darreres hores s'ha donat per controlat l'incendi de les Gavarres entre el Gironès i el Baix Empordà, que va començar divendres i que ha afectat unes 2.200 hectàrees. D'altra banda, està estabilitzat l'incendi de l'Anoia. Els bombers esperen controlar-lo aquest matí i ja s'ha aixecat el confinament a tots els municipis afectats. També el de Torrefeta i Florejacs, que ha calcinat més de 113 hectàrees i ha provocat la mort de 800 porcs en una granja. I ja estan controlats els incendis a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà i el de Martorell al Baix Llobregat.
4: Gràcies, Àlex. En el que portem d'estiu ja s'han declarat més de 150 incendis. És la segona dada més alta des del 2010 i les hectàrees cremades ja s'apropen a les 3.000. Doncs bé, el govern encara avui una sessió de control marcada pel debat de la gestió forestal arran dels incendis. Ho farà l'endemà de reunir-se amb els grups parlamentaris per traslladar-los la necessitat d'impulsar un canvi de paradigma en una nova estratègia forestal. Lorena Enns.
10: Sí, pel govern l'objectiu ja no és evitar que es aclarin incendis, sinó reduir-ne la propagació, generar oportunitats perquè els equips d'extinció puguin minimitzar el seu impacte. La Generalitat defensa que els boscos s'han de gestionar, s'ha de tallar la continuïtat de la massa forestal i això passa per fer canvis profunds en l'estructura del paisatge. Un canvi de paradigma, defensa la portaveu, que no serà d'avui per demà. Sílvia Paniqui.
11: La millor política que podem tenir contra els incendis a Catalunya és disposar d'aquest territori més resilient. Això vol dir boscos gestionats, això vol dir més agricultura, més ramaderia extensiva, més mosaic agroforestal i més activitat al món rural, amb una activitat que estigui adaptada precisament a la prevenció d'aquests incendis.
10: Territori. Tindrà aquesta setmana l'informe amb la informació requerida a l'empresa que presumptament va originar el foc de les Gavarres. Un cop tancat, decidirà si es dirimeixen responsabilitats. Aquesta tarda el govern es reunirà amb els alcaldes afectats pels incendis.
4: Encara de la política, el Parlament debat el primer pas per regular la compra de pisos per especular, tot i que Junts i el PP tiren pel dret i portaran la llei al Consell General de Garanties Estatutàries, Elena García.
12: Sí, Junts i PP dilaten la validació de la llei contra l'adquisició de pisos per especular a la tardor amb un recurs a garanties estatutàries. Vergés i Roldán.
13: Que afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat.
14: Tenim extrems que estan fora de la Constitució.
12: El govern acusa l'oposició de posar taps a l'habitatge. Paneque.
15: Convertir això en una missió de país i no intentar
11: intentar posar pals a les rodes.
12: Més contundents, el PSC i els comuns, Díaz i sí.
15: Quan arribi el moment, els catalans i les catalanes podran valorar qui ha intentat resoldre veritablement els problemes d'habitatge.
16: Són el partit de la patronal immobiliària i crec que està bé, que no se n'amaguin.
12: Esquerra s'obre a millorar la norma dels comuns amb esmenes. A la CUP li manca que declari tota Catalunya zona tensionada. Capella i Pallissé.
17: Mirarem si és millorable.
18: Hi ha molts municipis on els treballadors i treballadores no hi poden fer vida.
12: El dictamen de garanties no és vinculant, però suspèn la tramitació de la llei dels comuns fins a l'octubre, tot i que el Parlament vota avui el primer pas per reformar la d'urbanisme i autoritzar els ajuntaments de zones tensionades a restringir la compra de pisos per residir o com a lloguer habitual.
4: Els veïns de 93 pisos del barri del Putxet de Barcelona han passat la nit fora de casa després que un esvoranc per les obres de construcció de la línia 9 del metro obligués a desallotjar 8 finques de la zona. Què en sabem, Cristina Martín?
19: Els veïns desallotjats pel forat detectat a una pizzeria del carrer Teodora a la Madrid han passat la seva primera nit fora de casa. La majoria s'han quedat amb familiars i amics. De les 85 persones ateses pels serveis socials de l'Ajuntament durant el dia d'ahir, 11 van demanar en un principi un allotjament, però finalment només el van necessitar dos. Passada la primera jornada, durant el dia d'avui es continuaran fent treballs per estabilitzar la zona, segons ha explicat Gerard Prades, de Bombers de Barcelona.
20: Començarem o seguirem les tasques de consolidació i de comprovació de tot el que hagi estat l'afectació en els edificis i com evoluciona en els possibles moviments, assentaments que hi hagin al terreny també, producte, com explicaran, d'aquest formigonat que s'ha fet de la cavitat que ha aparegut avui.
19: Hi ha veïns que han avisat que havien detectat esquerdes des de fa dies. El Departament de Territori ha confirmat que fa una setmana a un edifici en el carrer de Sant Gervasi de Cassoles, a la mateixa illa on s'ha produït aquest forat, es van detectar fissures i els tècnics ho van anar a comprovar. Segons les primeres conclusions, algunes patologies eren prèvies a les obres i altres encara estan en fase d'estudi.
4: I també els expliquem que una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dilluns a la piscina del complex esportiu del barri de Saca de Balaguer, a la Noguera. Segons han informat fonts municipals, els serveis d'emergència van rebre l'avís de l'accident poc abans de les 8 del vespre. Els serveis de socorrisme del complex esportiu van atendre-la, però no van poder fer res per salvar-li la vida. L'Ajuntament de Balaguer ha decretat un dia de dol. A la crònica esportiva parlem de futbol. L'Espanyol presenta avui el segon fitxatge de la temporada, el lateral esquerre Hartman, que arriba cedit procedent del Burnley anglès i és internacional amb els Països Baixos. Tot plegat després que ahir el club presentés la incorporació del davanter de Parets del Vallès, Àlex Calatrava.
21: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, d'estar cerca de los míos i...
4: És la primera incorporació de l'era Monchi i signa per 5 temporades des del Castelló per 5 milions d'euros. D'altra banda, l'Espanyol femení fitxa la migcampista del Deportivo Paula Gutiérrez fins al 2027. I en bàsquet, el Girona disputarà per primera vegada una competició europea. El club formarà part de la pròxima edició de l'Europe Cup, la segona competició per darrere de la Champions. I acabem parlant de cultura perquè avui comença el Festival Cruïlla que inaugura Halsey. Ens ho explica l'Agnès Batlle.
22: Halsey lidera la primera nit del Cruïlla portant-hi grans èxits del seu repertori com aquest Without Me. Dijous serà una de les jornades més intenses amb Standstill, Mishima, Sidoní o Sweat. També hi seran Alosa, Hipnosi, Mazzoni, Maika Makovski o tota una banda referent del rock alternatiu dels 90, Garbage. El divendres és el dia més eclèctic i internacional amb David Byrne, exlíder de Talking Heads, The Black Crowes, el jazz afrobeat d'Esra Collective o Bomba Estéreo, una de les bandes llatinoamericanes amb més projecció del moment amb la seva fusió d'electrònica, cúmbia i música caribenya. Jordi Reruela és el fronthead del Cruïlla.
23: A punt d'obrir portes en aquesta nova edició del Cruïlla Barcelona, amb una edició on saldem molts deutes pendents a nivell artístic i no ens podem oblidar, com no, de que no és només música, de que hi ha comèdia, de que hi ha art, de que hi ha moda, de que hi ha innovació.
22: I la jornada de dissabte serà la més ballable, una cluenda amb Two Doors, Cinema Club, Rigoberta Bandini, The Hives o un dels referents de l'electrònica de les últimes dècades, Faithless. Des d'avui fins dissabte, doncs, al Cruïlla, al Parc del Fòrum.
4: Doncs amb la música del Cruïlla ens acomiadem, arribem així al punt de les 8 del matí. El deixem ara amb la retransmissió en directe del Sanfermines aquí a Ràdio Nacional. Que tinguin un molt bon dia.

0: us hem de demanar, sobretot, que circuleu amb cautela i augmenteu les distàncies de seguretat. Això és...
1: Gràcies. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el grau màxim al perill per altes temperatures, una onada de calor que encara va per llarg. Emet, Juan Carlos Piña.
2: Avui a Catalunya seguim xerrant de calor perquè les temperatures diurnes pugen al quadrat nord-est i es mantenen sense canvis o baixant lleugerament a la resta. Màximes de 42 graus a Lleida, 41 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'Emet ha activat l'avís vermell perill extraordinari a la depressió central de Tarragona. Per altra banda, durant les pròximes hores al Pirineu no es descarten ruixats dispersos.
3: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: Les properes hores seran clau per estabilitzar l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Hores d'ara és l'únic dels focs simultanis a Catalunya que continua fora de control. La resta estan estabilitzats o bé controlats. Anem cap al centre de comandament a Sentmenat per conèixer la darrera hora. Marc Esparza amb l'assistència tècnica de l'Alejo del Peral. Bona tarda, Marga.
4: Bona tarda. Els bombers encara no donen per estabilitzar l'incendi de Sentmenat perquè ara ens trobem en el moment on les temperatures són més altes i quan hi ha més risc de revifada d'alguns focus. Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
5: Les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes i avui doncs, intentarem doncs, també doncs, treballar amb contundència.
4: Tot i que esperen poder estabilitzar l'incendi aquest vespre.
5: Aquestes reproduccions que vam tenir ahir intentarem doncs, que avui, quan es succeeixin, doncs, puguem doncs, amb contundència doncs, poder-les minimitzar i, si això continua i va bé, doncs, al cap vespre doncs, podríem avançar en la fase d'estabilització.
4: A més, s'han incrementat els mitjans. Ara treballen 384 efectius amb 92 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris. El problema, a banda de l'alta temperatura, és que hi ha zones de difícil accés pels vehicles de terra. Els 300 veïns del Farell i Sant Sebastià de Montmajor continuen confinats.
1: Gràcies, Marga. Les condicions meteorològiques no estan ajudant en les tasques d'extinció dels incendis. Aquest dimecres ja són més de 200 els municipis catalans que es troben al nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en risc extrem d'incendi forestal. Recordem, es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals, Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres i Montserrat. I és que ens trobem en el pic de la segona onada de calor de l'estiu. Segons dades del Meteocat, Portbou ha registrat una temperatura mínima de 31,9 graus, la nit més càlida des que es tenen registres. En aquest cas, quan la temperatura no baixa dels 30 graus, parlem de nit roent. L'emergència climàtica i la gestió dels incendis han acaparat la sessió de control d'avui. El president de la Generalitat, Salvador Illa, nega cap la negligència política per part del govern pel que fa a l'origen de l'incendi de les Gavarres, presumptament causat per un operari subcontractat pel govern. L'oposició reclama responsabilitats. Anem cap al Parlament. Lorena Enns, bona tarda.
6: Bona tarda. Si taxatiu, Salvador Illa ha negat qualsevol mala praxis per part de la Generalitat amb l'empresa del treballador que presumptament va originar el foc de les Gavarres. Ho ha fet davant les acusacions de Junts, la formació ha qüestionat el paper de l'executiu amb el control de les empreses amb el pla Alfa activat. El partit avisa, exigirà responsabilitats polítiques. Mònica Sales i Salvador Illa.
7: Havien d'haver reforçat la supervisió, havien d'incrementar el control i havien de garantir que les restriccions es complien.
8: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació Alfa 3, això passa per sobre de tot.
6: El govern esgrimeix comunicacions via SMS a les empreses sobre les restriccions activades amb el Pla Alfa. Per la CUP, però, l'executiu amaga informació Bani Cornellà i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
9: Vam trigar dies, moltes hores, a saber que aquest treballador era d'una UTE contractada pel propi departament.
10: Primer l'emergència, després la investigació, aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
6: Els comuns, de la seva banda, qüestionen que Ampliar el Prat redueixi l'emergència climàtica.
1: Per cert, que davant les crítiques de l'oposició, el govern ha defensat la seva gestió de l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro i assegura que en tot moment s'ha prioritzat la seguretat dels veïns, uns veïns desallotjats que no podran tornar a casa seva almenys fins dissabte. Cristina Martín.
11: Ahir a la nit es va acabar d'omplir de formigó l'esvoranc detectat a una pizzeria del carrer Teodora la Madrid, al barri de Sant Gervasi la Bonanova. Des de llavors, tècnics de la Generalitat estan avaluant, hora a hora, com evoluciona el terreny per garantir que tot està bé. Ramon Ramírez, director d'Infraestructures.
12: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem

0: si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
1: Amb 93 pisos desallotjats, finalment només un veí ha necessitat dormir en l'allotjament ofert per l'Ajuntament de Barcelona. La resta han passat la nit a cases de familiars o amics. Durant aquest matí, alguns d'ells estan accedint als seus pisos per poder recollir algunes pertinences per passar aquests dies. El punt d'atenció als veïns del centre de Vila Florida continuarà obert com a mínim fins dissabte.
2: Gràcies, Cristina. Passant 2:15 de la tarda, tornem al Parlament en aquest punt, i és que Catalunya activa el tràmit de la llei contra la compra especulativa d'habitatge per la via ràpida que Junts i PP paralitzen fins la tardor. En recórrer-la al Consell de Garanties Estatutàries. Helena García.
3: Sí, la majoria d'esquerres, PSC, Esquerra, Comuns i CUP, fan el primer pas contra l'adquisició de pisos per especular, amb l'admissió a tràmit de la llei dels comuns, que divideix en dos l'hemicicle i no podrà veure la llum fins a la tardor. Junts i PP la recorreran a garanties estatutàries, mentre els socis negocien la fórmula amb el govern. Els portaveus, Comuns, PSC, Esquerra, CUP, Junts, PP, Vox i Aliança, Segovia, Candela, Besses, Vega, Toronjo, Esteller, Lora i Oriols.
4: Els partits que representen els senyors Sánchez Llibre en aquí intentaran dilatar-ho, però els asseguro que serà una realitat més aviat que tard.
5: Cal actuar amb urgència.
6: Un encaix més adequat en el dret civil.
7: No a més pedaços, no a més receptes fallides.
8: Un intervencionisme que s'ha acreditat perjudicial i contraproduent per a tots.
9: Canviaran també les regles del joc.
10: Pròpia dels models comunistes que han enfonsat totes les societats.
11: Doncs benvingut comunisme. Jo crec que el dia que arribi el comunisme ja els aviso, si volen, els truco i així on està patint.
3: Catalunya avança en la limitació de la compra especulativa de pisos i, de moment, la llei dels comuns reforma la d'urbanisme per autoritzar els ajuntaments de zones tensionades a restringir-la només per residir o com a lloguer habitual.
2: Encara en matèria d'habitatge, el sector immobiliari alerta del final de les hipoteques barates. Segons l'informe del corredor hipotecari Trioteca, l'interès dels préstecs a tipus fix, el més habitual a Catalunya i Espanya, repuntarà per sobre del 3%, explica'ns Climent Sabater.
12: Catalunya i Espanya són el segon territori d'Europa amb les hipoteques més barates, només després de Malta. Les de tipus fix concentren el 90% del mercat i tenen un interès mitjà del 2,8, segons l'INE, i del 2,3 les signades al corredor Trioteca, autor de l'informe. La previsió del seu responsable, Ricard Garriga, és que de mitjana els préstecs a tipus fix superin el 3% d'interès al segon semestre.
13: Lo que ahora toca, o lo que tendría que tocar, es uno, subida de precios, subida de tipos de las hipotecas fijas, que ya lo estamos viendo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos las segundas hipotecas más económicas de la zona euro. Evidentemente, el primer país es Malta.
12: Un encariment del diner comporta normalment un retrocés de les vendes, que l'informe situa en el 8% el 2026 i una nova pujada de preus de l'habitatge del 5%, més moderada que la de l'últim any. Amb tot, la signatura d'hipoteques es mantindrà forta, malgrat ser més cares, i enguany s'arribarà al 500.000 a tot Espanya.
14: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: El sector porcí a Catalunya registra pèrdues milionàries per la crisi de la pesta porcina africana. Segons Unió de Pagesos, que avui ha fet balanç del primer semestre d'aquest any, xifra en 100 milions les pèrdues i alerta que estan venent per sota dels costos de producció. Pepa Sant Genís.
15: La pesta porcina africana continua castigant l'economia del sector porcí a Catalunya. La Unió de Pagesos, que avui ha fet balanç, xifra en 100 milions les pèrdues d'aquest sector al primer semestre d'aquest any i alerta que els ramaders perden més de 19 euros per porc viu. És una caiguda del 156% respecte al mateix període de l'any passat. Rossend Santivert, responsable del sector porcí de la Unió de Pagesos.
16: Els 100 milions és la real i el 265 és l'estimativa en funció de com pensem que és anar al mercat. Són els 19 euros per porc de pèrdues pels ports que produïm a Catalunya està al voltant dels 100 milions de pèrdues. Majoritàriament en PPA.
15: Des de la Unió de Pagesos expliquen que, tot i que el preu s'ha recuperat lleugerament els darrers mesos, encara venen per sota els costos de producció. A la llotja de Mercolleida, on es fixen el preu per quilo de porc és d'un euro amb 18 cèntims i el cost de producció per animal és d'1 amb 34. La Unió de Pagesos també alerta que actualment a Catalunya hi ha 5.230 granges porcines. Són 23 menys que l'any passat i que el 80% treballen per empreses integradores porcines, 15 de les quals gestionen la meitat de les explotacions.
2: Aquests dies de calorada, gràcies Pepa, tothom està exposat al sol i a l'aigua. Ara bé, coincidint amb el Dia Mundial de l'Al·lèrgia, avui parlem de les diferències entre reaccions i al·lèrgies. Anna Banyeres.
5: Si parlem de reacció al sol, la resposta exagerada de la pell a la radiació, la més freqüent és la que s'inicia amb els primers sols, com explica la doctora Teresa Dordal, al·lergòloga de Bellvitge.
14: A mesura que va augmentant l'exposició al sol, és com que la pell va adquirint tolerància. Però amb els primers sols, les parts tapades a l'hivern, és on surten aquestes erupcions que piquen bastant i que a vegades són bastant molestes.
5: Però hi ha d'altres reaccions.
14: Relacionades, per exemple, amb posar-te un cosmètic.
5: Ara, quan parlem d'al·lèrgia, el problema no és el sol, sinó la pell, i això passa amb alguns filtres solars, però sobretot amb alguns medicaments.
14: Amb la radiació del sol estimula el sistema immunitari per fabricar una resposta de tipus al·lèrgic.
5: Amb l'aigua també cal diferenciar. La reacció més freqüent és la urticària pel contrast amb l'aigua freda, però també hi ha d'altres casos.
14: Quan s'exposen a l'aigua freda, com si és calenta, com si és dolça, com si és salada, tenen una picor bastant intensa durant la primera mitja hora, però no surt res.
5: Ja com a excepcional, també hi ha al·lèrgia a l'aigua.
14: Surten ronxes a la zona de contacte amb l'aigua, independent de la temperatura.
5: La solució en tots els casos és evitar aquests estímuls, però també hi ha tractaments antihistamínics. Ara bé, sempre cal consultar els professionals.
2: Repassem més informacions en format breu amb la Maria Huguet. Bona tarda.
17: Bona tarda.
2: La Generalitat hauria d'invertir gairebé 950 milions d'euros més per garantir la gratuïtat de la plaça escolar, segons el síndic de Greuges, amb dades del 2023.
17: Tot i que s'està augmentant la inversió pública, la sindicatura alerta que no s'estan destinant els recursos allà on hi ha més necessitat. Aida Rodríguez, adjunta d'Infància.
18: Anar més enllà d'una mirada estrictament quantitativa i començar a plantejar una mirada qualitativa, és a dir, que ens parli de com trencar la linealitat i anar a focalitzar aquests recursos, és a dir, que els recursos, que aquests increments impactin positivament no només en resultats, sinó també en termes d'equitat allà on més es necessiten, és a dir, els centres de major complexitat.
2: La intersindical ha presentat un procediment judicial per la infiltració de dos agents dels Mossos el 6 de maig passat en una assemblea docent.
17: El sindicat creu que la infiltració vulnera drets fonamentals i espera que la demanda presentada davant del Tribunal d'Instància de Barcelona serveixi per evitar que actuacions així es tornin a repetir. Pau Cruz, advocat de la intersindical.
19: Una organització de vagues, doncs, que evidentment ha de ser no violenta, i així va ser, i això no dona dret als Mossos d'Esquadra a infiltrar policies per coaccionar i per intimidar la gent que participa del moviment sindical.
2: I gairebé un 30% de les persones amb VIH a Catalunya ha patit alguna discriminació el darrer any, segons un informe elaborat pel Comitè 1 de desembre.
17: Segons l'entitat, la discriminació es manifesta en diversos àmbits, sobretot en el laboral, la salut i les relacions socials, i qui més la pateixen són les dones. Una gran majoria fa més de 10 anys que viu amb el diagnòstic, i Mario Robles, un dels autors de l'informe, alerta que això suposa un gran desgast físic i emocional.
20: No podem tractar o acompanyar de la mateixa manera una persona gran amb VIH que sense VIH i oblidar-nos de tota la història biogràfica i orgànica i social que té en el seu cos.
2: Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un perillós grup criminal juvenil que actuava a places i parcs de Barcelona. Sergi Bassoles.
21: Autoanomenats els 300, aquest perillós grup criminal actuava principalment als districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. L'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, detalla que el segell d'identitat d'aquesta banda era l'ús de la violència extrema.
22: A més, aquestes agressions les feien acompanyades d'armes blanques, moltes vegades de grans dimensions, tipus matxets i en alguna ocasió inclús alguna katana.
21: El tràfic de marihuana i de tutsi o cocaïna rosa era el seu modus de finançament. Se'l relaciona amb robatoris violents, múltiples i greus agressions i fins i tot 4 temptatives d'homicidi. El passat 19 de maig, un operatiu policial dels Mossos i de la Guàrdia Urbana de Barcelona es va saldar amb 18 detinguts. Inspector de la policia catalana, José Ángel Merino.
23: 12 majors d'edat i 6 menors d'edat. Dels 12 detinguts majors, 7 van ingressar a presó.
21: La policia catalana adverteix que els grups criminals juvenils estan experimentant una tendència a l'alça en els darrers temps i a Barcelona calculen que hi hauria una desena de bandes lluitant pel control del territori on trafiquen amb droga.
2: Moment per l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
2: Esports. L'Espanyol, en el seu segon dia de pretemporada amb proves mèdiques, ha presentat el seu segon reforç al lateral esquerre neerlandès, Harman, que arriba cedit per una temporada pel Burnley anglès, i li han preguntat si ve a substituir a Carlos Romero.
25: I've seen a lot of games and he was one of the best players, I think, so it's big.
26: He vist molts partits i ell era un dels millors jugadors al camp. És un gran repte, però també em dona la confiança de pensar que m'han buscat com un jugador que pot arribar a aquest nivell.
0: I avui qui torna a la feina és el Girona post-Mitchell, que inicia la nova era amb l'equip a segona divisió, Quique Álvarez a la banqueta i un objectiu clar, tornar a la màxima categoria. Josep Guardiola.
1: El nou Girona Futbol Club de Quique Álvarez arranca avui la seva particular pretemporada. Ho fa amb les preceptives revisions mèdiques. Els primers entrenaments arribaran demà, en els quals el nou tècnic tindrà més jugadors del filial que cares noves. A hores d'ara, només dues incorporacions, les ja conegudes d'Izan González i també de Pixur. I és que queda per confeccionar ja la resta del planter que Quique Álvarez tindrà les seves ordres. De moment, els primers dies de feina es faran a la Massana.
0: El Barça, de la seva banda, iniciarà la pretemporada dilluns, 13 de juliol, amb els no mundialistes, i farà un estatge a Anglaterra ja amb els internacionals. Tot mentre avui ens trobem amb el primer dia sense futbol al Mundial després de 27 dies consecutius en partits. Els últims van determinar el darrer enfrontament dels quarts de final, que serà l'Argentina-Suïssa, després que els argentins remuntessin a partir del minut 79 un 0-2 advers davant Egipte, amb moltes queixes egípcies per l'arbitratge i protagonisme de Leo Messi, que després de fallar un penal va fer gol i assistència en el 3-2 final de l'actual campió del món.
4: Este grupo no baja nunca el brazo y lo demuestra partido tras partido. Se nos había puesto fea de verdad con el 0 en contra y levantar un resultado así, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
0: Argentina s'enfrontarà a la Suïssa, que va eliminar Colòmbia per penals. En bàsquet, el Joventut s'enfrontarà al Porto, al Herrlicha d'Israel i al Bon Alemany a la fase de grups de la Champions de la FIFA, de la FIBA, que s'ha sortejat avui. I en futbol sala, el Barça jugarà contra el Semei i el Lucenec eslové i el Minerva suís a la ronda principal de la Champions.
2: Gràcies, Marga. De la cultura, tret de sortir d'aquest dimecres al Festival Cruïlla. Agnès Batllà.
6: Halsey lidera la primera nit del Cruïlla, portant-hi grans èxits del seu repertori, com aquest Without Me. Dijous serà una de les jornades més intenses, amb Standstill, Mishima, Sidoní o Sweat. També hi seran Alosa, Hipnosi, Mazzoni, Mike Makowski, o tota una banda referent del rock alternatiu dels 90, Garbage. Divendres és el dia més eclèctic internacional amb David Byrne, ex-líder de Talking Heads, The Black Crowes, el jazz afrobeat d'Ezra Collective o Bomba Estéreo, una de les bandes llatinoamericanes amb més projecció del moment amb la seva fusió d'electrònica, cúmbia i música caribenya. Jordi Reruela és el fronthead del Cruïlla.
7: A punt d'obrir portes en aquesta nova edició del Cruïlla Barcelona, amb una edició on saldem molts deutes pendents a nivell artístic i no ens podem oblidar, com no, que no és només música, que hi ha comèdia, que hi ha art, que hi ha moda, que hi ha innovació.
6: I la jornada de dissabte serà la més ballable, una cluenda amb Two Doors, Cinema Club, Rigoberta Bandini, The Hives o un dels referents de l'electrònica de les últimes dècades, Faithless. Des d'avui fins dissabte, doncs, al Cruïlla, al Parc del Fòrum.
2: Molts dies i moltes hores de música. Amb ells marxem i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.